Culiqui tacatí, culiqui tacatá, culiqui tacatí, culiqui tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí, tacatí